0: Si buscas un buen cristal, la Cristalería de Justo te lo ofrece. Calidad, servicio y soluciones a medida. Llama al 637-815-657 o al 600-358-218. O también puedes venir y buscarnos en nuestra tienda, la calle Mayor Santa Catalina, y la fábrica en Carrer Cordellers de Alcira. La Cristalería de Justo. Lo vemos claro.
1: Metalfix és l'empresa de venda exclusiva a professionals de subministraments industrials. Metalfix obri les seues portes a les 7 del matí per a donar-te un millor servici i invitar-te al cafè del desdejuni mentre realitzes la teua compra. Metalfix t'ofereix el seu catàleg digital i pressupostos online a través de la seua pàgina abrasivosmetalfix.com. Metalfix t'espera per al millor tracte personalitzat en el carrer Ovidi Montllor 29 d'Aldaia. Metalfix, sempre al servici integral del professional.

migdia i ja tinc fam. Porte 4 hores treballant. No he portat avui l'entrepà de faves i jo millor encansalar. I una idea ve al meu cap, menjar-me un all i pebre en el Palmar. Fique la tercera, apret el pedal, el cotxe s'embala, isc de la ciutat. Passa el magisteri, passa per Canal, passa per Pinedo i per Tremolar.

s'empina, suc un tros de pa a la crilleta que se me desfà. I un tros d'anguila punge en el forcat i ella me lo senta, entra dins del pap. Ja són dos pataques les que m'ha sucat i el barral s'acaba i jo estic més que fart. De raspes netetes a la vora del plat serà el testimoni del meu esmorzar. Ara un caliqueño, un café y

0: bufera acabe pixant i si li tremole ja acabe cadenat. I l'albufera acabe pixant i xiule i tremole que ve cadenat i cante victòria així en el Palmar.
1: Llevo i pa allà, sube que te llevo, baja que pinxao.

dia i ja tinc fam. Porte 4 hores treballant. No he portat avui l'entrepà de faves i jo millor en cansalà. I una idea és al meu cap menjar-me un all i pebre en el Palmar. Fique la tercera, apret el pedal, el cotxe s'embala, isc de la ciutat. Passa el magisteri, passa per Canal, passa per Pinedo i per Tremolar.

y ella me lo senta, entra dins del pap. Ja són dos pataques, les que m'ha sucat, i el barral s'acaba i jo estic més que fart. De raspes netetes a la vora del plat, serà el testimoni del meu esmorzar. Ara un caliqueño, un cafè i

0: de mis albuferas acabe pixant. I xiu i tremole, ja que ve que dinat. Ei, l'albufera acabe pixant. I xiu i tremole, que ve que dinat. I cante victòria, així en el Palmar.
1: Llevo ahí pa allá, sube que te llevo, baja que pinchao.

Jo sóc la llum del món i l'Etern és mon pare. El que em seguisca eixirà de l'oscuritat i caminarà cara a la llum.

0: Encuéntranos en mudanzasmoragón.es o al 600-209-641. Mudanzas Moragón. Mudanzas con corazón.
1: Metalfix és l'empresa de venda exclusiva a professionals de subministraments industrials. Metalfix obri les seues portes a les 7 del matí per a donar-te un millor servici i invitar-te al cafè del desdejuni mentre realitzes la teua compra. Metalfix t'ofereix el seu catàleg digital i pressupostos online a través de la seua pàgina abrasivosmetalfix.com. Metalfix t'espera per al millor tracte personalitzat en el carrer Ovidi Montllor 29 d'Aldaia. Recorda, Metalfix, sempre al servicio integral del profesional.
2: Pasión por lo nuestro. Radio Sport Valencia 91.4.